ja els hi era a vida. Bé, d'aquella que no s'era perquè no podíem ser a música. I de Benjamin Costa, per quant mai de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mogut. No se podia innovar, eh?